0: estem parlant de drama. La tècnica és la que trobem amb dissenys a parlar amb com amb animals a tenir.
1: Déjame, tapar con el hijo, que me hace con el bote, plantea el cosa que alemán, sale con el sudesma, a un informe de su tanto mal, a ver, viene con el cosa, y me acorda, la pina con el cabo de la vida, da mi poca, no me dio a salir de casa.
0: Gran, tot el bosc un cuidat, on se'n pur, on hi ha de fer aquest sabago, tant i sap, on sap, que li diu i manda la sala de sabaré, l'últim sentit el poble reclamant, per un poble l'últim, que el van ser pensat aquest sabago,

0: no puedes tener permiso. Que informa a la cosa que no pasa. Que no hay alguien que se ha hecho una prevención de pasar para eso está todo para que sea claro. Con idea y se tuvo cosa que era claro. Pero hay pues no, para que me entreguen esa gente, yo más es. Sabe así que yo más es se lo sabe. Para eso hasta que era claro. Y claro, para mí, yo soy la primera, yo soy la primera, para mí, és que és molt bo, això no passa, no? S'ha de ser la gent per llençar.
1: Bé, a tu, l'alumne, li porta o ell que li porta a ella, a més, és a dir, com vol que l'alumne ha de fer-hi, no saps, tot és la missa per allà, no?
0: A més, a mi, no, jo estava allà, tot és la gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, no hi ha gent, esta en el sala que no veu, on es facin. Són sala i van a sexe més. És tot el cas que va ser que van a ser o ja diu que salta he fet algú per escoltar-li això. I per ara, no hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha ni hi ha

Vaselina, metòdica, evitar anar de vella terra en corona de cura, de dur a corona de merca, i ens cultivarà corona de grama per anar a veure per si. Un xotre que va ser un con a 26 sòrio que va fer un hàmptic al debat de la de corona de grama, a li va a bohar la de la, la corona de la corona de la,

0: diàmbit que per la vida fa una crítica per un.
1: I que no, som els d'entrar i per la crisi no ho podran fer un cop a dirigir. Però som els d'entrar i no ho podran fer un cop a dirigir.

0: Casari Sant Crist.
1: Qui serà l'estat? Vol dir ser-hi Hernán Pérez, o no? La cooperata és per la cooperativa de Lleida.